0: that you got no skills feed Dembele, Dembele.
1: I acaba la dreta per Xavi. Assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi.